Aquests són els nostres consells. Rajoles de fang. Encara no heu trobat un bon producte per fer netes les rajoles de fang? Proveu a mesclar dins un poal 4 litres d'aigua, mitja escudella de carbonat i dos taps de detergent neutre per fer netes les rajoles. Fregueu i notareu que queda molt més net i el seu to ressalta més.

coneguem les nostres dites i refranys. Ànima per ànima, ànima mia. Ho diuen per indicar que en el perill cadascú mira de salvar-se ell primer.

0: Bon dia, som de Cati de Cabellombar.
1: Som en Pedro, del Campanat.
2: Mira, soc Antònia, de Montuïri.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Aquests són els nostres consells. Perfum per pells seques. Les pells grasses retenen més el perfum que les pells seques. Per això, si vos apliqueu una fina capa de vaselina a la pell abans del perfum, mantindreu l'olor durant més temps.

0: ¡Ale!
1: Coneguem-se els nostres dites i refranys. Predica, frara, més en faré ara. Se diu, al·ludint en els que no fan cas dels consells.

Hola, sóc en Miquel Montoro i des d'aquí vos vull mandar un saludo molt fort a tots els oients de Ràdio Murta i també un saludo molt especial a en Manu Blanco. Així que ja ho sabeu, avidoi, adeu!

sense tu no és lo mateix cada dia. M'agrada molt pensar en tu. M'ho dit de tot, no penses en res. Vull ser feliç i res més. Per tenir un dia a dia agradable, profitós, llarg i lluent. Tan lluent que un cègol pogués veure i et soc un sort

amics de Ràdio Murta, una salutació molt forta i molt efusiva per tots vosaltres. I a tu, Manu, una forta abraçada també. És una bona idea connectar-vos amb Ràdio Murta aquest estiu, perquè per passar la calor segur que amb la música que ens posa el Manu disfrutarem tots força. Santi dels Mustang per vosaltres, i si cau alguna cançó dels Mustang també, doncs moltíssim millor. Una abraçada molt forta i fins a sempre. Que disfruteu, bon estiu a tothom i...

Aquests són els nostres consells. Taques de fang a l'estora. Un dia de pluja bordeja fang a l'estora, no us preocupeu, és fàcil d'eliminar. Deixeu aixugar el fang. Fregueu amb un cepill o amb un raspall per eliminar el màxim de terra possible. I si queden restes, fregueu amb un pedaç banyat amb una mescla d'una curada d'amoniac per un litre d'aigua. No falla.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinària i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A.
1: Hola amigos, soy Juan Bau y quiero felicitar a todos los oyentes de Radio Murta y, como no, a todo el equipo de Radio Murta. Un beso muy fuerte y sigan escuchando mis canciones. Chao.
2: En que le recordo cuánto

0: on the corn shop there, Palma.
1: Soy Mila de Palma Nova. From the back of the picture.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Som de Pereta i vull enviar una salutació a en Manu Blanco i, com no, a tots els oients de Ràdio Murta. Moltes felicitats a tothom. Visca la bona música de Ràdio Murta. Ai, Pereta, que has tornat de veta.

Aquests són els nostres consells. Tornar el color a la roba de cotó. Les peces de roba de cotó destenyides recuperen el seu color afegint un poc de cervesa dins aigua des de rentat, abans de posar-li el suavitzant.

Hola, Manu Blanco, som en Jaume Sureda. Te vull donar les gràcies per tot el que fas, per la nostra música, per nostres oients i per tot el mallorquinisme que mos escolta des de qualsevol lloc de la illa i de les illes, per tot el balearisme. Així que t'envio una ferrada molt forta, a mi meu, una passada molt forta i molt bona feina.

La publicitat és necessari per donar-se a conèixer i per vendre els seus productes. Ràdio Murta el pot ajudar. Departament de Publicitat 691-82-53-21. 691-82-53-21. Que idea, que idea, que idea.

coneguem les nostres dites i refranys. Val més un dit de cervell que una cortera a l'horta. És molt millor la intel·ligència que la riquesa.

0: no s'agafa de sineu.
1: Som en Joan de Solla.
2: Som de Capí de Sant Sardina.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I queixa la vostra música l'escoltant de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

Aquests són els nostres consells. Detsalar el jamón. Segur que a vegades no afegiu en el cuinat un tros de jamón per por a que quedi molt salat. No vos preocupeu. El podeu detsalar si el poseu dins un plat amb llet durant una hora.

Coneguem-nos els nostres dites i refranys. El bé és volgut quan t'has perdut. Les coses quan se tenen no se saben valorar.

vida, no sé quantitat d'amics que tens. Tal vegada triant qualitat, la roda és més petita, els valors estan presents.

0: Cada dijous a les 9 i mitja d'escapvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
1: Este octubre Portugal te espera. Del 21 al 26, viaja en grupo exclusivo con B-Travel. Lisboa, Sintra, Estoril, Coimbra y Oporto. Vuelos directos, pensión completa con bebidas, propinas y acompañante incluido. Todo por solo 1.190 euros. Reserva en el 971-84-73-73. B-Travel, tu agencia de confianza para explorar el mundo.
2: ¿Quieres que tu evento sea todo un éxito? En FC Eventos Mallorca lo hacemos posible. Organización de bodas, cumpleaños, comuniones, eventos de empresa, fiestas privadas y todo lo que imagines. Un servicio a medida para que tú solo te preocupes de disfrutar. Contacta ahora con FC Eventos Mallorca en el 699-64-38-25 y haz realidad el evento que siempre has soñado.
3: Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A, amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A.
4: Hola, Ràdio Mosta. Mira, som la Francisca de Menorca i voldria si pot ser per dia de set dues cançons. Una, que la família unida, i l'altra, campanita de l'aldea, si pot ser. Perquè aquest cap de setmana han tingut molt de cumpleaños entre dissabte i diumenge. Mira, dia 16, na Keila, una bisnieta, cumpleaños, qui fa, no sé on ja, 12 anys, qui viu a Ferreries. El meu net en Borja, dia 16 també, qui viu a Palma. També cumpleaños. Per dia de 8, la meva filla Nalina, qui viu a la Cucanya, també cumpleaños. I per ells, dos per ells, de part de sàvia i sa besàvia, d'aquestes dues cançons dedicades a ells. Perquè un dia d'aquests, tota sa família m'ho juntem i fem un dinar de família. I de passo, perquè no, Ana Lluïsa Dinca, el senyor Tomàs Navarro, Ana Maria de Pedra, Ana Margarita de Campanet, Ana Isa de Rafalnau, Ana Maria de Palma, Ana Maria Magdalena de Santanyí, Ana Nati de Sant Oliva, Ana Àngela de Sa Torre, Ana Neus de Sa Pobla, Ana Fina de Son Serra, i ara no m'acord més. I tots qui escolten Ràdio Murta, per l'ocultor, la seva família. I per tots els meus, que no t'he nomenat, però també són molts. Me penso que tinc que tornar a ser bisabuela. I ja en tinc de 8 i ara tornaré a ser bisabuela. I tindré de 9 bisnets. Us ho faig de sempre. Vale. Manu, si pot ser, per dilluns, aquestes dues cançons. I si no, puc. Moltes gràcies. Bon Déu.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Rancho Bonanza. Abierto de martes a domingo de 12 del mediodía a 12 de la noche. Con cocina abierta, excepto de 17 a 19 horas. Con menús caseros de martes a viernes. Y siempre con las mejores carnes de primera. Amplio parking propio en la misma puerta del restaurante. Comida deliciosa. Trato familiar inmejorable. Con terraza maravillosa y sala tradicional. En Rancho Bonanza, lo más importante eres tú. Rancho Bonanza, Carrer Violés sin número, Serenal. Teléfono reservas 971-26-1087. Móvil WhatsApps 633-26-0016. Síguenos en las redes sociales. Rancho Bonanza. ¡Bono! ¡Boníssim!
1: Vols impulsar el teu negoci? Fer-lo créixer i connectar amb altres professionals? Apiment treballen al teu costat amb assessorament, formació, suport i una veu forta per defensar els interessos de les petites i mitjanes empreses de Mallorca. Forma part d'una gran xarxa empresarial, comparteix experiències i descobreix noves oportunitats. Fes el pas. Festa de Apiment. Junts som més forts. Ets una pime? No ho dubtis. Ets pime.
2: Hola, soy María Crespo de Palma. Me gustaría escuchar alguien canto por Matt Monroe y todo pasará. Si puede ser para martes, día 18. Por favor, muchas gracias. Besitos a todos, Radio Mortal.

0: Mitges hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran bufet i podrom son pardo. Telèfon 971 20 10 17. 20 10 17. Dilluns tancat.
1: No es solo venir a comer, es empezar el día con calma, compartir una comida, alargar una sobremesa o terminar el día entre buena música y buen ambiente. Eso es Xarop, en Plaza Ramon Llull de Manacor, abierto todo el día para ti.
2: Cerques un lloc especial per disfrutar d'una bona paella? O d'una mariscada que recordaràs durant molt de temps? Vine a Can Manolo, a Cala Ratjada. Ingredients frescs, racions generoses, servei atent i una ampla terrassa per disfrutar de la millor cuina mediterrània. Més de 40 anys d'experiència mos avalen i te garantim que voldràs tornar. Reserva amb antelació en el 971 56 57 17. Restaurant Can Manolo, a Cala Ratjada.
3: Hola, buenos días Radio Murta. Soy Luisa de Camiot. Mira, me gustaría escuchar alguna canción de Emilio José. Y se la quiero dedicar a estas personitas que están en hospitales, residencias, por todas ellas. Y muy especialmente Nati de Sonoliva y para todos vosotros. Muchísimas gracias, Manu.

Voleu un jardí mediterrani, tropical, zen, comestible, sigui quin sigui l'espai del que disposeu o l'estil que vulgueu donar-li, trobareu la millor solució a Can Juan i Tolguides. T'esperam a la carretera Palma-Manacor, quilòmetre 6,6 de Sant Ferriol, oberts tots els dies. Can Juan i Tolguides, sembrant futur des de 1910.

No te perdis les rebaixes de Yespabau a Muro. Camilles, suaderes, calçons. I ja tenim els trajes per la nova temporada. Trajes de noces, comunions i més. Yespabau, especialistes en talles grosses. Yespabau, carrer mossèn Jaume Mollet, de vora l'Ajuntament de Muro. Mos pots trobar a les xarxes socials, Instagram i Facebook.

0: A nadie le gusta esperar, ni ducharse con agua fría, ni quedarse sin calefacción. Si necesitas gasoil a domicilio y lo necesitas ya, Suministros Calviá te lo pone fácil. Pide Fast Delivery, el servicio más rápido, sin esperas, sin retrasos, en cualquier parte de Mallorca. Pídelo llamando al 623 061 240. Suministros Calviá, tu hogar, tu calor, tu tiempo.
1: Cada dijous a les 9 i mitja del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Una altra cridada pels deutes? Una altra vegada el telèfon que no atura de sonar? Escolta, ja basta de patir per dobbers. Ara és hora de tornar a començar. Amb Baleares Sin Deuda te pots acollir a celler de segona oportunitat i cancel·lar els teus deutes de manera legal. Baleares Sin Deuda. 971-773-693. BalearesSinDeuda.com.
3: Bon dia, Manu. Som la Maria de Petra. Que cridava, no podries posar un socorri de Manolo Escobar i una cançó, o sigui, dues cançons. Un socorri de Manolo Escobar i l'Antonio Alinas. I aquesta no... Jo soy minero, si pot ser. I si no pot ser, jo soy minero, no pot ser cobrar de pescadores, o pescadores de cobrar, no sé com és que se diu. Una queixa de dues. Jo s'ha de dir que a la Francisca de Menorca, a la meva home, a la Nati de San Olido, a la Coloma, a la Miquel de Rosal, a la Tomà Navarro, a la Lluís Sabinca, a la Margarida de Campanet, a la Eulàlia de Sant Ferrial i a Sopà, i en el seu pati, i a tots els xifres de la Ràdio Murta, i a tu, i a la teva dona, i a tots els de la teva família, a tots, I a l'Antoni de Lloret, en Lluís de Manacó, en Maria Magdalena de Santanyí, en Antònia de Llum, en Maria Antònia de Llum Major, en Joana de Campos i en Pep de Campos, el seu home, la dona Joana. I a totes que queden a Ràdio Murta, i a Pet, la Belciana, la mare, el mes que ve, dia de nou del mes que ve, i tirar Santanyet, i ja li dic una cançó, un bé per ella, i en Xisco Monai, la seva dona, en Martí Caramella i la seva dona. En Marga del Brollador i en Carles del Brollador. En Valoni i en Bernat. En Quique, en el seu camarer. En Esperança Sansona, en Maria de Mondina. En Miquel Cotó i en la seva dona. En Maria i en Mateu. I en Maria i en Simó. I en Amàlia. Totes que criden a Ràdio Murta, en Madalona de Sant Guineu. La Florentina de Petra i el seu fill Pedro. I a tots que criden a Ràdio Murta. I a la meva germana Catalina, el meu cosí Jaume i a la seva dona, i a la Joana, la seva nina, i a tots els que criden a Ràdio Murta. I si criden, si no hi criden, a tots. I a la Fina de Sant Ferre, i a la Neus de la Pobla, a la Joana de la Calònia de Sant Pere, i a tots els que criden a Ràdio Murta, i fins una altra, i que tingueu un bon fin de setmana. Adeu.

0: Marruecos es un destino tan especial. Reserva ahora y no te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable. Contacto, teléfono y WhatsApp, Jacqueline OK Travel. 664-203-674. 664-203-674. Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments. Festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano es para el descanso. Y para las rebajas, llega las rebajas a Descanshop, tus tiendas de hogar. Sofás, colchones, muebles y decoración con hasta un 60% de descuento. Este verano, descansa y ahorra con Descanshop. Estamos en Alcudia, Inca, Manacor, Palma y Santa Ponsa. Descanshop.
2: Hola, Manu, bon dia. Som una Margalida de Campanet. I voldria escoltar i dedicar una manera al meu avi i la dedicaria a en Jaume i en Antoni a Barceló de la Barrala de Campos, a la Maria Tolleric, a en Lluís Escribano, a la Fina de Sonserra i a la Maria de Petra i en el senyor Tomàs Navarro de les forces espanyoles. Moltes gràcies, Manu, i com sempre, gràcies per ser a darrera hora.

0: amb en Joan del Molinar.
1: Com va dinar? De Sol Ferrer.
2: Anna Montse Sastre de Villafranca.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí, feta

Aquests són els nostres consells. Mobles de roure. La millor manera de fer nets i mantenir en bon estat un moble de roure consisteix en combinar cervesa, cera d'abella i sucre i aplicar la mescla damunt la fusta. Quan s'hagi eixugat, haureu de passar un pedaç suau i llest.

Coneguem les nostres dites i refranys. Fa mal ballar amb la panxa buida. L'alimentació s'ha d'imposar en el luxe.

0: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
1: Nins, nines i famílies, preparats per divertir-vos? Ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre teniu una cita amb Chip Chap, el programa infantil de Canal 4 Televisió. Jocs, aventures, rialles i moltes sorpreses vos esperen cada setmana. Chip Chap, ja de dimarts a les 8 i mitja del vespre a Canal 4 Televisió. Chip Chap, la diversió comença aquí.
2: Estudia el grado universitario en nutrición en ADEMA Escuela Universitaria. Conviértete en un profesional sanitario que ayuda a las personas y disfruta de una metodología, proyectos de aprendizaje, alta empleabilidad e internacionalización en nuestros campus. ADEMA. Más información en ademaescuelauniversitaria.com.
3: Allà a Alla 8, on un sopar es converteix en una experiència. El restaurant Grill Viniquenella. Cada setmana, la música en directe acompanya els vespres per crear un ambient especial. Allà on compartir una bona conversació, disfrutar de la gastronomia i deixar que el ritme t'endulli. Una proposta diferent per disfrutar en parella, amb amics o en família. Restaurant Grill Viniquenella. A on el bon menjar sempre sona millor amb música en directe. T'hi esperam cada diumenge.

0: Dale que tú me das estas lenas.
1: Son de Joana desde Sineu. Son de Francisca de Soya.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per la gent d'aquí.

Sabíeu que els utensilis funeraris de les tombes talaiòtiques en forma d'esclata-sang i anomenats tats eren d'os?

Aquests són els nostres consells. Cuinar a la sal. Si voleu preparar peix o carn a la sal, vos donem un consell. Poseu una base de sal gruixada damunt la rostidora. Col·loqueu l'aliment i cobriu-lo amb sal un poc humida amb aigua. I lo darrer, afegiu un poc d'oli. Així, la compactareu bé i després podreu eliminar la crosta molt fàcilment.

0: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971-140-981.
1: El verano ya está aquí en el Club Skoiden Rabassa, Ses Torres. Nuestras actividades se toman un descanso hasta octubre, pero las puertas siguen abiertas. Te esperamos lunes, miércoles y viernes por la tarde y los sábados de 8 de la tarde a las 11:45 de la noche. Que no falte nuestro tradicional pamboli y el mejor baile. Estamos en Carrer Francesc Frontera 19. Reserva ya tu mesa al 629 31 25 64.

coneguem les nostres dites i refranys. Cent quintars de carabassa no fan un unça de greix. Es diu d'aquelles coses que fan molt en volum i tenen poca substància o són inútils.

0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75.
1: A Mallorca hi ha mil llocs per menjar, però només hi ha un on l'aire t'acaricia mentre ho fas. A Soratge, la brisa no falla mai, ni el bon menjar. Vine i descobre això i deixa que l'aire et conti el secret. Restaurant Soratge. T'esperam en Esport Verd a Calabona. Reserva al 971-84-0120. Soratge, el racó on la brisa té taula reservada.
2: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feim Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
3: Saps que amb només 5.000 euros pots reservar la teva pròpia vivenda a les Illes Balears? I no, no estem parlant d'un lloguer. És casa teva. Grup Amb Tu construeix vivendes assequibles, amb preus protegits i sense finançament bancari. Grup Amb Tu. Benvingut a casa.
4: Hola, soy Concha Buica y quiero saludar a todos los oyentes de Radio Murta y a mi amigo Manu Blanco, por supuesto, porque vos estimo molt y porque sou...

0: Santa Bárbara Riera de Petra.
1: Soy Benita de Parma.
2: Soy Antonio de Santa María.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: A este vino le falta cuerpo y a la tortilla le falta sal.
1: No dejes que el cuñado de turno sea tu única publicidad. Ven a Bon Profit, cuéntanos tu historia y demuestra quién manda en los fogones. Entrevistas para hostelería que sí funcionan. Llámanos al 971 21 19 20. Porque som aquí, som la teva veu.
2: Pensar en viajar es pensar en Viajes con Tiki. Viajes de amigos, de familias, viajes de estudios, de esquí, descubrir nuevos mundos. Cruceros, circuitos en autocar, puentes, lunas de miel, lugares exóticos, safaris, playas espectaculares. Viajes con Tiki. 50 años viajando por el mundo. Centro Dental. Som un modern centre de salut bucodental integrat per un equip de professionals altament qualificats i en la més moderna tecnologia que comprèn pràcticament la totalitat d'especialitats odontològiques. Preus especials per la tercera edat. Financiem el teu tractament fins a 10 mesos sense interessos. Centro Dental. Ens trobaràs al carrer Barón de Pinopar 22, quarta planta de Palma. Al telèfon 971 72 58 28 o a la web centrodental.es. Centro Dental. 30 anys cuidant la teva boca. Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams. Estàs a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971 048 978. 971 048 978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.

0: Si vols aconseguir aquest 2026 la teva millor versió, Chest Base Fit és la teva opció. Entrenament personals a domicili o les meves pròpies instal·lacions i entrenament grupals al terme de Llucmajor. Si vols fer la teva primera passa, posa't en contacte a través de les meves xarxes socials Chest Base Fit o a través del telèfon mòbil 661-9-41-22.
1: Tens una pime? Tens futur. En PIMEM no camines sol. Creixes, connectes i avances. Festa de PIMEM. Petits però imparables. Ets una PIME? No ho dubtis. Ets PIMEM.
2: A l'antiga estació de Sant Llorenç, el tren ja no hi passa, però els sabors sí que hi fan una aturada obligatòria. A l'estació restaurant t'esperen pizzas fetes amb fons de llenya, cuina mediterrània i un ambient ple d'història. Puja a l'andana del bon gust, comparteix moments i deixa't endur. L'estació, pròxima aturada, disfrutar.

Aquests són els nostres consells. Roperos sense humitat. Per llevar la humitat de roperos, només heu de posar dins uns trossos de guix.

0: con folder.
1: Bolígrafo borrable Friction, 1,95 euros. Cuaderno tapa blanda, 1,32 euros.
0: ¡Qué animalada de precio!
2: Folder, líder en papelería y líder en servicio, precio y variedad. Folder.
1: Tres tiendas en Palma, calle Manacor 17, calle 31 de diciembre 44. Y nueva ubicación, calle Rafael Rodríguez Méndez 8. Número de WhatsApp, 689-30-2842.
3: Última hora. ¿Sabías que el estrés, la genética e incluso discutir con tu ex pueden hacerte perder el cabello? No podemos controlar todo esto, pero en Clínica Nadal sí podemos ayudarte a recuperarlo. Cirugía capilar por tan solo 3.300 euros. Clínica Nadal, porque tu cabello merece una segunda oportunidad. Tu ex, no.
4: En Palmer Inmobiliaria entendemos que tu hogar es una de las decisiones más importantes de tu vida. Por eso, desde hace más de 25 años, te acompañamos a comprar, vender o alquilar, escuchando lo que realmente necesitas. Entra en palmerinmobiliaria.com. Soluciones inmobiliarias que se adaptan a tu vida. Palmer Inmobiliaria.
5: ¿Sufres dolor de espalda, rodilla, cadera u hombro? En Alivium Clínica del Dolor llevamos más de 20 años ayudando a nuestros pacientes a recuperar su calidad de vida con tratamientos personalizados y la última tecnología regenerativa. Estamos en Palma, Manacor, Portocristo, Inca y ahora también en Calviá. No dejes que el dolor controle tu vida. Déjanos ayudarte. Visítanos en alivium.com. Alivium, tu bienestar es nuestra prioridad.
6: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
7: La neteja i el manteniment de l'espai públic són una de les qüestions que afecten el dia a dia dels ciutadans. Precisament per reforçar aquesta feina, l'Ajuntament de Palma, a través de Maya, ha impulsat Palma Punt, un programa específic que permet intensificar les actuacions de neteja i arribar de manera planificada als diferents barris de la ciutat. Una iniciativa que no només cerca actuar quan apareix el problema, sinó reforçar la neteja, detectar les necessitats de cada zona i fer una actuació més intensiva sobre l'espai públic. Els resultats es permeten començar a fer un balanç, ja que durant els primers 4 mesos de l'any s'han retirat més de 108 tones de residus. Però avui volem anar més enllà de les xifres, perquè era necessari posar en marxa Palma a punt, com funciona i què està aconseguint. Per xerrar-ne ens acompanya avui a Llorenç Boussà. Molt bon dia.
8: Com estàs?
7: Molt bon dia. Com va, Llorenç?
8: Va bé, passant uns dies de molta calor, però bueno, el que toca en aquesta època de l'any.
7: Efectivament, és vera. Ara mos toqui passar un poc de calor, però després segur que mos queixem si ven quan fa fred, Llorenç. Efectivament. Llorenç, començant pel principi. Per què l'Ajuntament de Palma decideix posar en marxa Palma a punt i quina necessitat detectau en aquests diferents barris que s'ha actuat per fer aquest reforç específic d'encertatge?
8: Bueno, malauradament, hem de recordar que no fa molt d'anys, concretament l'any 2023, l'OCU va guardonar, per desgràcia, Palma com una de les ciutats més brutes del territori nacional, d'Espanya. I el que va fer es val just arribar a la valdia, es val Jaime Martínez, va dir doncs, que havien de posar fi en aquesta carença de neteja que hi havia a la nostra ciutat i per això ens van encomanar als responsables de Maya doncs, planificar una nova forma de fer feina i el que vam fer va ser crear el Palma Punt, que el que pretén el Palma Punt és, entre altres coses, donar un suport a les tasques ordinàries que ja hi ha dia a dia de neteja en els nostres barris. Jo vull ser molt humil sempre que xer i perquè és de rebut seró. I molta gent ha dirà, bueno, és que pel meu barri encara no veig millora. Bueno, no se preocupi, que us puc assegurar que a poc aniran trobant certs aspectes que podran veure que han millorat la ciutat, perquè els puc assegurar que hi ha molta feina. Hi havia molta feina i avui en dia s'ha de haver-hi molta feina. Però també vull recordar una cosa, i és que el que no fem dins que nostre no ho hem de fer en els nostres carrers. Jo sempre dic una cosa, l'Ajuntament de Palma i Amaia posa a disposició de tots els veïnats tots els recursos humans i materials i econòmics que tenim a la nostra disposició. Però el que he dit abans, el que no fem dins que nostre, si que nostre no escupim, si que nostre no tiram en terra un paper, no tiram els ossos, si hem menjat un muslito de pollo, tampoc ho hem de fer ni de la via pública. Per tant, mentre això passi, hi haurà d'haver programes d'Espalma Punt i no ho hem d'oblidar, hi haurà d'haver multes a la gent que embruta.
7: Efectivament, Llorenç, crec que una de les característiques principals que ha de tenir una societat realment és el civisme, en aquest cas. No, xerraríem d'aquest aspecte, el que tu dius. Si no ho fas aquí teva, no se pot fer en el carrer, perquè realment el carrer és de tots.
8: Així és, i ho hem comentat. Heu esmentat una paraula clau, que és civisme. Nosaltres a Palma, per desgràcia, també estem dins del rànquing de ciutats més insegures d'Espanya. És que ho vàrem tenir tot. I què vàrem haver de fer? Posar una ordenança cívica. Una ordenança cívica que el que permet és donar en els més de 300 agents que s'estan incorporant a dia d'avui a la plantilla de la policia local eines per poder sancionar en els incívics, en els bucs, en aquesta gent que m'ha estat greu, però que no hi hauria d'haver enmig del carrer. Perquè si a nosaltres, a que nostre, ens han ensenyat uns costums, ens han ensenyat uns models, ens han ensenyat unes formes d'actuar que no van a que mos castiguin constantment. Per tant, nosaltres, mentrestant, això succeeixi, hi ha d'haver programes com Espalma Punt, hi ha d'haver ordenances cíviques que fa que la gent que embruta, la gent que no se comporta, la gent que l'han patinat a tota aquesta any per mig del carrer, que poden atropellar les nostres predines, doncs ha de tenir multes i se'ns va molt més enfora. La gent que pinta les façanes. Les façanes és un patrimoni de tots, per començar, dels propietaris de l'immoble o, en molts casos, també del mobiliari públic. Abans la multa era de 300 euros, ara és de 3.000 euros. Se'ls van les ganes de fer pintades.
7: Claro.
8: I els estem identificant. Això de què precisa? Pues una ordenança cívica i de mecanismes suficients per poder eliminar pintades. Per això tenim un increment de més del 89% si comparam amb la resta d'anys d'eliminació de grafitis. És a dir, estem eliminant grafitis quasi un 90% més que la resta d'anys, arribant a 10.000 grafitis eliminats. Això és senyal de que s'estan fent bé la feina. I torno a repetir, a lo millor una de les moltes persones que ens està escoltant en aquest moment ja, que en el meu carrer encara n'hi ha un, no se preocupi.
7: Que arribarà.
8: Que arribarem. Arribem.
7: Llorenç, tornem a la iniciativa de Palma a Punt. Una de les particularitats d'aquest programa és la manera d'actuar tan intensiva i tan planificada. A nosaltres m'agradaria saber com funciona aquesta iniciativa, com ho feis quan arribau a un barri, quins equips se mobilitzen, quines feines se duen a terme i com se decideix la necessitat de cada zona.
8: Jo vull remarcar una cosa, si me permeteu, i és que ningú se pensi que es Palma Punt el que fa és llevar recursos d'altres barris. No. Amaia ha hagut de contratar més de 50 operaris per dur a terme Palma Punt, 25 i 25, tant des de 25 i 25. Perquè, per com deia, perquè ningú barri se quedi sense el seu recurs. Per tant, a cada barri hi ha el generador o generadora habitual, d'acord? I en això se suma. En torns de matí i hora baixa, més operaris. Què fan? Doncs pues mireu, en el dematí, a lo millor mos duen a terme tasques de manteniment de les papereres, manteniment dels contenedors, neteja exterior i interior dels contenedors, desbrossament d'herbes i retirada de grafitis. I les d'hora baixes, el que feia, per exemple, són tasques d'aigualeig, el típic baldeo, aigua pressió en el carrer, que molta falta mos fa. I a més, en l'estiu, que la gent surt a passejar el car i no acostuma una botelleta d'aigua i me fa el pipí tot el carrer, doncs nosaltres hem de fer tasques de baldeig, hem de tirar aigua amb un aromatitzant que té gust de llimona o olor cítric per poder minvar aquesta mala olor. Això és el que se fa. Es pon a punt, com deia, se reparteixen de matí i hora baixa, tasques de manteniment de contenidors i papereres, neteja de manteniment de contenidors i papereres, i retirar de grafitis, desbrossament i baldeig amb aigua pressió.
7: Llorenç, crec que ha de quedar clar, però, que no se vesteix un sant per vestir l'altre. No, però és important.
8: Aquesta expressió mallorquina, molt bé, com diuen, molt bé, beníssim.
7: Com ara hi ha el dedo.
8: Com ara hi ha el dedo. És que és la nostra premissa. Nosaltres no ens podem permetre destinar més... Sí, no ens podem, permetre destinar recursos per llevar-ne d'una altra banda. I ens passa sempre en l'estiu. En l'estiu sempre ens diuen que és que no. És que destinau tota platja de Palma i ens deixeu desvestits de nosaltres. No, no és cert. Hem incrementat operaris, han passat inclús el màxim d'operaris que pot tenir Malla perquè ningú se vegi desdotat, és a dir, ningú se vegi sense els seus recursos.
7: Claro, això sí que és veritat que era una cosa que m'agradaria puntualitzar perquè no hi hagi confusions en aquest sentit. Llorenç, xerraven d'aquestes xifres, només en els 4 primers mesos de l'any, varen ser ja molt importants de la retirada de residus. Quina valoració feis d'aquests resultats i, sobretot, entenc que tots aquests resultats el que demostren és l'eficàcia d'aquesta iniciativa?
8: Efectivament, jo, per desgràcia, hem de parlar que retiram quasi 22 tonelades de fems, quasi 22.000 quilos de basura que retiram dels carrers de 4 o 5 barris que hem actuat en aquests darrers dies. Això ens agradaria a tots que no passàs,
7: claro.
8: Perquè això voldria dir que la gent és cívica, que la gent se comporta. Però mentre això passi, ja ho he dit abans, nosaltres hem de posar tots els recursos a disposició de la ciutadania. El que sí que hem de destacar és que estem ja, és a dir, donant aigua a pressió a molt més metres lineals que abans. Quasi 50.000 metres lineals d'aigua a pressió a 5 barris de la nostra ciutat. Mm. És a dir, arribam a més barris que mai. Això sí que són xifres que hem de remarcar, perquè això vol dir que tenim més presència en els nostres carrers. Però jo m'agradaria fer aquest contramissatge de dir, mirau, Emaia no ha d'estar retirant 22 tonelades dels nostres barris, perquè el que estem posant de manifest i el que em fa palet és que la gent no és neta, que la gent embruta. Per tant,

0: són xifres rècord que, per desgràcia, i dic per desgràcia perquè no ens agrada tenir-les, es han de cobrir.
1: Claro. El positiu és que aquesta iniciativa els pot cobrir i, per tant, el ciutadà que pues, no deixa tots aquests pues, productes en el mig d'esquerrer o que embruta, realment se pot trobar una ciutat molt més neta i molt més acollidora. Llavors, jo te volia demanar, antes xerraven del tema del paper que té la ciutadania. En aquest cas, les demandes o els avisos dels ciutadans entenc que tenen un paper fonamental.
0: Bueno, la gent no se'n pot fer una idea de l'ajuda que ens dona.
1: Claro.
0: Nosaltres, jo sempre faig una crida a tots els col·lectius, a totes les entitats veïnals, que són al cap i a la fi la gent que està 24 hores en els barris, que ens ho notifiquin, que ens ho facin seure mitjançant xarxes socials, mitjançant els canals de comunicació que mai ja té vehiculats, perquè nosaltres, ja vos dic, és vera que els nostres grenadors, els nostres operaris estan cada dia en els barris, de matí o de baixa, però es palma pur el que ens permet és arribar en aquells punts on en la tasca habitual, en la rutina ordinària, no arribam, perquè claro. Els barris són molt complexos i hem d'entendre que nosaltres hem de distribuir, a lo millor unes setmanes fan un carrer, una altra setmana fan uns altres carrers, per tant, nosaltres hem de canalitzar tots els mecanismes, tots els recursos que tenim. I es palma a punt, nosaltres quan el vam posar en marxa ja al final de l'any 2023, a tardor del 2023, ara ja farà 3 anys, jo em vaig reunir amb totes les entitats veïnals de Palma.
1: Sí.
0: I els vaig dir, per favor, notifiqueu-nos aquells punts crítics dels vostres barris. I han estat els primers llocs on hem anat. És cert que ara el millor aquells punts estan controlats i ens han sortit xampinyons a una altra zona del barri.
1: Claro.
0: I que ens ho facin arribar. I els hi record a tots els veïnats de Palma que hi ha una figura fonamental que són els coordinadors de districte. Els coordinadors de districte són aquelles persones que representen els ajuntaments en els districtes, en els barris.
1: Uh-huh.
0: Que vagin a l'oficina de districte i els diguin, escolti, aquí ha de venir Maia.
1: Tenim aquesta problemàtica.
0: No,
1: exacte.
0: Efectivament, no tan sols de mai, aquí necessitem el municipal, aquí necessitem que se mos arreglin a farola, perquè es palma a punt, és vera que fa neteja, però no tan sols això, s'encarrega també de si han d'arreglar una farola, un fanal, ho feim, si han d'arreglar una tapeta d'esclavegram, també ho feim, és a dir, en definitiva, el que volem, com el nom diu, deixar palma a punt.
1: A punt. M'encanta, a veure, té tota la raó, que és necessari. Llorenç, jo m'agradaria saber, perquè sí que sabem que ha estat tot un èxit en aquests barris que han pogut ja fer aquestes actuacions, però sí que m'agradaria conèixer quins pròxims objectius té aquesta iniciativa i realment m'agradaria saber per què aquesta millora de la neteja, per què s'ha de mantenir en so temps i sobretot quines... Com anirà evolucionant Palma a punt?
0: Bueno, Palma a punt, si feim memòria, l'estiu passat aturàvem per cobrir serveis d'estiu, que tenim aquells visitants i tenim, diguéssim, sí, més feina que altres èpoques de l'any. Ara no, ara és Palma a punt. Des del mes de maig fins final de maig, juny del 27, estirà en marxa. És a dir, està un any en marxa. Vale. Hem de dir que també hem donat oportunitat a més gent per entrar a fer feina. Per tant, durant un any hi haurà Palma a punt. No fem cap aturada. Ara ja, vale. Sí, ja és lineal,
1: entre
0: el que queda es continu. Per què? Per poder donar resposta. I la pregunta que m'ho fa tothom, quant de temps hi haurà Palma a punt? El temps que sigui necessari.
1: Vale.
0: Jo, com a ciutadà, primer de tot, no vull que la meva ciutat torni a ser una de les ciutats més brutes d'Espanya. I després, com a gestor públic, no me puc permetre que després dels esforços que estem fent, tant humans com econòmics com materials, no me puc permetre que Palma torni a tenir
1: claro.
0: Aquest atac en el seu expedient de ser una de les ciutats més brutes d'Espanya. Per tant, això és com una passarel·la de moda. És a dir, el dissenyador vol que el que surt pues, doncs, sigui agradable i la gent ho compri i sigui top de ventes. Però nosaltres també, nosaltres volem que Palma sigui aquella ciutat que quan surti a caminar per la passarel·la, quan la gent parli de Palma, digui, uau, torna a ser la ciutat que... millor del món per viure com va ser anys enrere.
1: Efectivament, tant per ciutadà com per la gent que ve a visitar-la, que també són importants. Per tant, veiem com una iniciativa duita a terme per l'Ajuntament de Palma, juntament amb Maia, posa el focus a una qüestió tan quotidiana però tan important com és tenir els barris nets, cuidats i agradables per viure-hi, amb actuacions específiques i adaptades a les necessitats de cada zona. Llorenç Boussà, moltíssimes gràcies.

0: soy Alfonso del Pondinca.
1: Soy Alarne de Palma.
2: Dona de Senyoteria.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta...

Forn de sa Creu, dels millors pans pagesos de Mallorca fets amb forn de llenya. Boníssim pa mallorquí blanc i moreno. Forn de sa Creu, tasteu també sa nostra boníssima còquia bamba, entre d'altres delícies. Forn de sa Creu, obert d'avui des de matí a 1:30 del migdia, dilluns tancat. Podeu cridar amb antelació i comanar el que vulgueu en el número 971 66 54 13.

0: querer.
1: Hola, sóc en Joan Carles Bestard, actor, i vull enviar la meva salutació i el meu molt d'anys a Ràdio Murta, la nostra música, la nostra gent. Ràdio Murta és tot, sí, musicalment parlant, és tot. Posa aquelles cançons que a nosaltres ens agrada escoltar. En poques paraules. Ara passa una moto. Ràdio Murta és Mallorca. Molt d'anys, moltes felicitats i per molt més.

0: Webfly, primera aerolínea 100% balear. Te acercamos entre Islas Baleares. Únete al programa de fidelización. Teléfono 900-533-862. Descuentos para niños y las mascotas viajan gratis. Webfly, comprometidos con el medio ambiente. Muévete entre islas al mejor precio. Visita webfly.com.
1: Joana, has vist que el gasoil tornarà a pujar?
2: Sí, ho havia sentit. I per això jo ja he fet pedir el gasoil Sambi ara...
1: Pues jo faré el mateix, no vull pagar més.
2: Calla, i si dius que vas sentir a Ràdio Murta, tindràs un descompte especial, Fernando.
1: Gasoil Sambi, ràpid, proper i de confiança. Més informació a gasoilsambi.info.
0: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y somos especialistas en joyas antiguas. Pase y compruebe que en el Rey de la Plata somos los mejores. El Rey de la Plata te espera. Teléfono 627-83-42-75. 627-83-42-75. Ei, com esteu? Cada dijous a les 10 del vespre vos esperam a Bauxa A amb en Manu Blanco, aquí a Canal 4 Televisió. Anirem per verbenes, per festes, per fires, per tots els pobles. Així que ja ho sabeu, cada dijous a les 10 del vespre vos esper Canal 4 Televisió, Bauxa A. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa, per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes, 25 euros amb boníssima porcelleta i diumenges, 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de la cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet i Hipòdrom Son Pardo, telèfon 971 20 10 17. 20 10 17, dilluns tancat.

0: Jaume Miquel Ferribot de Benacà.
1: Telefon de Porta Colom, Sant Antoni Roig Andreu.
2: Sona Noelia de Falanit.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Hola, soc Mariona Bonet. Voldria felicitar els 25 anys de Ràdio Murta. Una abraçada per tots i per molts anys.

0: En estos momentos, miles de personas podrían estar escuchando su publicidad. Para poder vender sus productos, tiene que darse a conocer. Rodio Murta le puede ayudar. Departamento de Publicidad 691-82-53-21. 691-82-53-21.
1: Cada dijous a les 9:30 del capvespre tens una cita a Feint Poble, un espai dedicat a la part forana de Mallorca, on recorrem els nostres municipis per conèixer de ben a prop tota l'actualitat local, les festes, la cultura, els projectes i la gent que fa el poble cada dia. A on? A Canal 4 Televisió.
2: Aquí a la millor, hi ha un lloc on el fot xerra i la gent respon. Benvinguts a Restaurant Bonanza. Braces enceses, gent sucosa i aquella loreta que t'ateu des del carrer fins a la taula. Comparteix, brinda i disfruta. Bonanza és aquell moment que comença amb fam i acaba amb un somriure. Reserva avui i deixa que el fot faci la seva màgia.
3: En el corazón de Palma, en la calle San Miguel 60, está el Rey de la Plata. Compramos oro, todo tipo de plata, cuberterías, juegos de té, relojes de primeras marcas y brillantería. Tasamos a domicilio sin coste y

Aquests són els nostres consells. Ratlladors impecables. Per lo general, és un pot difícil fer completament nets els ratlladors de cuina, ja que solen quedar restes d'aliments. Així que quan les vulgueu fer ben nets, una vegada rentats i eixugats, li passeu un tros de pa dur i després aclariu amb un pot d'aigua.

Hola a tothom, som el cantautor menorquí Ben Marquès i vull saludar tots els oients i ses oientes de Ràdio Murta. I també el meu amic, el Peix Xirós, el Mare Blanco, t'estim, amic, t'estim!

Hola a tots, com va això? Som en Crit Joanico, des de Ciutadella de Menorca. Una abraçada molt gran, molt grossa, per en Manu Blanco i els seus oients, des de Ràdio Murta. Vinga, us veiem.

0: Romeu Barceló S.A. Empresa fundada fa 40 anys. Moviments de terres, excavacions, a cel obert, fonaments, piscines, enderrocs de tot tipus d'edificacions i estructures, complets o parcials, amb maquinari i amb mitjans manuals, subministra d'àrids en cantera propi, subministrant terres o graves, terra vegetal, arena, per jardins i per tot, en servei a tota Mallorca. Romeu Barceló S.A. Carrer Eivissa 16 de Campos. Telèfon 971-650304. 650304. Romeu Barceló S.A. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Obert de 12 i mitja migdia fins a les 4 i mitja hora baixa. Per només 15 euros de dimarts a divendres. Dissabtes 25 euros amb boníssima porcelleta. I diumenges 30 euros amb el millor cochinillo. Amb una molt ampla varietat de plats i lo millor de sa cuina mallorquina casolana, com frits, sopes, sempre tot elaboració pròpia, com els nostres postres. Gran Bufet Hipòdrom Son Pardo. Telèfon 971-2010-17. 20-10-17, dilluns tancat. Para tu total tranquilidad, la mejor elección es Ismaro Seguros, en Llucmajor. Empresa familiar y cercana con gran vocación de servicio. Con todos los seguros que puedas necesitar, con atención personalizada. Seguros de hogar, vida, salud, automóviles, decesos, ahorro, etc. Con una gran marca detrás como es Occident. Ismaro Seguros, en calle Bisbe Trixequet 61 de Llucmajor. Teléfono 610-174-528. 610-174-528. Ismaro Seguros, agencia exclusiva de Occident.
1: De dilluns a divendres, aquí, a Ràdio Murta, de les 10 a les 12 de matí, la vostra música. Podeu triar la vostra música telefonant a qualsevol hora del dia en el nostre 971-439785. Pot sortir el nostre contestador. El que heu de fer és dir el vostre missatge, donar el vostre nom, de bon mos telefoneu, quina cançó voleu escoltar i si la voleu dedicar també. I que la vostra música l'escoltam de dilluns a divendres aquí a Ràdio Murta de 10 a 12 des de matí. Vos esperam.

coneguem les nostres dites i refranys. Mai no és mala anyada per tothom. Sempre n'hi ha que treuen profit de les desgràcies dels altres.

0: Para todos los oyentes de Radio Murta, aquí habla José Valdés de Alemania, Hamburgo. Un saludo gigantísimo para Manu Blanco, hombre que está guapísimo. Bueno, te deseo lo mejor del mundo. Hasta pronto.
1: ¿Te apetece escuchar tu canción favorita en Radio Murta? ¿Quieres dedicar un tema especial a alguien que quieres? Déjanos un mensaje en nuestro contestador automático. Solo tienes que llamar al 971 43 97 85. Repito, 971 43 97 85. Y contarnos qué canción quieres escuchar y para quién. En Radio Murta, tu música también tiene historia. Llámanos y haz que suene.
2: Este verano Campastilla se llena de fiesta. Del 21 al 23 de agosto, 3 días con actividades para toda la familia. El viernes 21, batucada, batalla acuática y Fantasy Girls. El sábado 22, mercado artesano, food trucks y una gran verbena con Isabel Torres, Jaime Mirablau y Oscar Romero. Y el domingo 23, juegos acuáticos, cañón de espuma, K-pop, baile mallorquín y correfoc para cerrar por todo lo alto. 3 días para vivir el verano, vivir la fiesta, vivir Campastilla.
3: Vols vendre el teu or i plata amb un tracte diferent? A Or per Grams, comprant les teves joies i valorant les teves pedres de qualitat com diamants. Comprant joies d'època, joies de firma i rellotges de gamma alta. El nostre tassador gemòleg és especialista en alta joieria i rellotges de reconegudes firmes. Ens desplaçam a domicili. Or per Grams, està a les avingudes de Palma, junt Casa Gallega. Vine a Avinguda Comte Sallent de 7. Telèfon 971-048-978. 971-048-978. Or per Grams. Amb pàrquing gratuït. Or per Grams.
4: Tot Espectacle és una empresa líder al sector de l'entreteniment a les Illes Balears, amb més de 20 anys d'experiència. Des de l'any 2000, creem, coordinem i produïm íntegrament qualsevol tipus d'esdeveniments, festivals, fires, concerts, activitats culturals i molt més, tant per l'empresa privada com en el sector públic de les Illes Balears. A més, comptam amb totes les infraestructures en propietat. Carpes, escenaris, taules, cadires, equips de so, il·luminació, etc. Per poder organitzar el treball de la manera més eficient possible i aconseguir una bona relació qualitat-preu. Més informació a www.totespectacle.com o al telèfon 971 140 981.

Ai, que melos. Hola, hola, hola, Ràdio Murta. Som en Llatza Méndez i vull saludar a tota l'audiència de Ràdio Murta i en Manu, que és què fer. Molta salut, molta sort i que la ràdio i la música mos acompanyi sempre, sempre, sempre. Que estic considerat el rei del món.

Aquests són els nostres consells. Taques d'herba. Aquestes taques s'eliminen fregant amb un cotó banyat amb aigua i amoníac. S'ha d'aclarir amb aigua freda i rentar-se amb aigua calenta i sabó. També se pot eliminar fregant amb aigua oxigenada. En el cas de que la peça de roba sigui de llana, s'ha de tractar amb alcohol pur.

0: Estás escuchando Radio Murta, la radio que más te gusta, con Manu Blanco.
1: Per poder vendre els seus productes, s'ha de donar a conèixer. Confiï la seva publicitat a Ràdio Murta. Telèfono 691-82-53-21. 691-82-53-21.

0: son Nisa de Palma.
1: Me llamo Isabel y llamo del Arenal.
2: Som en Jaume de Quiubet.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta

Aquests són els nostres consells. Nou moscada. Si vos estimeu més rear la nou moscada en lloc d'utilitzar-la en pols, li podeu treure el màxim de rendiment comprant les nous senceres i conservant-les dins un pot hermètic a un lloc fresc. Heu de tenir en compte que la nou moscada s'ha d'utilitzar de manera moderada, perquè l'excés podria perjudicar el millor dels plats.

coneguem les nostres dites i refranys. Qui escudella d'altri espera, freda se la menja. Qui està pendent d'un altre, surt perdent.

0: quan sóller.
1: Són les vaquetes de la cabaneta.
2: Quan la Francisca Terrassa de la Pobla.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta